Tant que ets imun, que estàs tacant cuesca. I amb un fals batxan, un batxan d'eix pasca cate. Xoqueren, mai estestan. Tem un buchtin kirtilan. Ja, oh, Paris. Ja, mon. Paris. Toppen kulan mut. Jouna ante. Tjalas. Jorkala. Teaustajia.